0: Els 40, tots els èxits.
1: I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
2: Todos los éxitos. 40.

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Quevedo, Elvis Crespo és el 4 de la llista, La Graciosa.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: M'encanta quan digo yo que en tu corazón cabe poca gente como en La Graciosa, eh? Poquita gente, va bien. Escolta, m'arrenquem les 10 del matí, 10 i 4, gairebé 5 minuts al matí. Aquí el Víctor de la Torre. Què tal, com estàs? Fem un cafetó? Una cosa fresqueta. Avui el temps ha pujat una mica, la temperatura, però...
2: Escolta ja el més nou, els 40.
0: El que ens ocupa és gaudir de la nova història d'aquest estadounidenc anomenat Teddy Swims. Cançó dedicada a aquells que van de set ciències pel món. Mr. Know It All. Així s'anomena aquesta nova proposta a través dels 40. Va, bon dia!

0: Aquesta és la cançó en català més important aquesta setmana. Estiuenca de Mena, els Bandaneón, els Búhos i Mon DJ, amb això que s'anomena el ventilador, eh? Ja ho diuen, eh? Però no em robis el ventilador. Cada amor no mor ningú. Però fa molta calor, tu. Escolta'm, ara mateix per aquí, parlant de calor, arriba Lola Índigo i des de les Canàries, en col·laboració, Lucho RK. Això que arriba ara es diu el bachatón de la L.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: És aquella sensació de l'estiu etern, de ser sempre jove. El tema que d'Alphaville, que David Guetta ha sabut aprofitar amb la veu de l'Eva Max, creant aquesta meravella anomenada així, anomenada Forever Young. Molt bé, arriben més èxits. Atenció, perquè ara mateix a la teva ràdio la cosa va de postres, de dolços. Bé, ens agrada també l'estiu, per aprofitar-ho. I a més, si estàs de vacances, un geladet a aquesta hora entraria o no? Si em diuen que sí, entra, entra, i no m'estranya. Va! Arriba des de Tiana la nova cançó de la creadora del Noche Entera. Exacte, arriba el més nou de la Vico. L'has escoltada, no?
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Moment perquè la descobreixis ara mateix. Es diu Tiramisú.

0: Els 40, tots els èxits. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith.
0: 40. Si sona els 40, és un èxit. Els 40.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Die, Die! És la cançó més important aquesta setmana, també aquí als 40, eh? L'èxit, himne del Mundial de Futbol, cantat al costat de Backstreet Boy, i que, a més, doncs, la converteix ja en una de les veus i de les artistes més lligades al futbol, eh? Perquè cada vegada triomfa amb una cançó dins el camp.
1: Als 40, Víctor de la Torre.
0: Després de la Shakira i Burna Boy, atenció perquè viatgem fins a les Antípodes per escoltar aquesta història de Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink. Una història que, doncs, que parla d'aquesta gent que xucla l'energia, la vida, l'energia positiva, el bon rotllo. Només porten més que mals moments. D'això parla aquesta cançó anomenada Dràcula. Remix!

Aquí tenies el sí a aquesta història del doctor Franz, que a més va servir per donar el tret de sortida al Tour de França d'aquest 2026 des de la ciutat de Barcelona. Es diu Energia, i així estem, amb energia aquesta horeta, faltaria més. En 10 minuts arribem a 11:15, eh? No ens podem queixar tampoc. Va, 22 de juliol, i a la teva ràdio, evidentment, que ha de sonar la teva cançó preferida del moment, la que et fa embogir en qualsevol instant. Saps quina és? Efectivament, estem parlant de la de Sant Climent de Llobregat. Arriba l'Aitana, que ha fet el 2026 un dels anys més dolços de la seva carrera, amb això que es diu Superestrella. Superestrella.

Era la mallorquina Daniela Blasco amb la cançó amb la qual debuta als 40 i escolta'm, a més, que la podràs veure i tant que sí, a la gira d'estiu dels 40, els 40 Summer Live que arriba, evidentment, fins a casa nostra amb dues dates, a Salou i a Cubelles. Trobaràs tota la info a la nostra pàgina web, els40.cat. I atenció perquè de seguida la cosa va a les col·laboracions. Chanel, Abraham Mateo o Madonna i Sabrina Carpenter, entre d'altres.

als 40. Els 40, tots els èxits. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40, sempre a prop teu.

0: el Víctor ja ha dit que faríem viatge. Tens ganes de vacances o què?
1: Ah, tinc ganes de viatjar ja.
0: Ja. Té ganes d'agafar l'avió i de carretera i manta, eh?
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao a tothom. Però encara li queda una miqueta, com a mi. Una mica bastant. Aquí està La Graciosa, una cançó que ja ha estat diverses vegades número als 40. El primer viatge l'hem fet a les Canàries. Després anirem a Hawaii, a Màlaga i on més anirem?
1: On calgui.
0: Que sigui. Des d'ara fins a les dues. Compartirem, com sempre, aquí dues horetes junts. En aquest matí, com sempre, als 40, acompanyant-vos de punta a punta del país per als que esteu de vacances i per als que esteu encara treballant a aquesta hora. A tothom, bon dia. Benvinguts aquí als 40.
2: Als 40... Adrià Soler.
0: De moment, això comença amb un discàs que es deia The Romantic, amb el Bruno Mars, que també el vam tenir de gira, això sí, aquesta vegada a Madrid. A veure si la propera, a Barcelona, que a l'Estadi Olímpic també s'està molt bé. Això es diu I Just Might.

0: Els números 1 del pop.
1: 40.
0: Els 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui...

0: aquesta nit.
1: Aquesta, una de les més corejades dels seus concerts, els de la Ludwig, aquesta banda increïble. Això es diu On t'has ficat aquesta nit. Són la Ludwig Band, que, a més, mira, jo els vaig veure en directe al Vida Festival allà a Vilanova i la Geltrú, va ser increïble. Va ser a Vilanova i la Geltrú, que aquests dies comença també la Festa Major. Tinc una mica més controlada la zona, eh? Així que salutacions a tota la gent de Vilanova. Ara mateix, després de la Ludwig Band, preparats amb Olivia Dean. Aquesta, una de les meravelles del The Art of Loving. Així va titular ella el seu disc que li va portar i li va endur-se uns quants Grammys.

Increïble aquesta. El Petit Toa. Són Anna Mena, Lola Índigo. Ho estan rebentant amb aquesta cançó. No para d'acumular streams. Ja que la ràdio ens encanta. Una de les nostres faps, amb Anna Mena, Lola Índigo, dues divas icòniques de casa que han ajuntat talent i han creat un dels hits d'aquest estiu. De seguida, Bizarra, però abans una d'aquelles cançons superviral en aquestes últimes setmanes, en aquests últims mesos, gràcies també en part a TikTok, que té la culpa, gràcies als seus bailoteos virals. Aquí està Zara Larsson, el seu

No Beginning, així va titular el Joe, un dels tamarrals increïbles d'aquest 2026. En un moment arribarem a la una. Estem preparats amb la cançó més important al país i alguna sorpreseta més que, com sempre, t'espera aquí, a la número, als 40, acompanyant-vos cada dia, també a les teves vacances, perquè no falli mai la música, que és el que ens fa feliços a tots i totes. En un moment a la una.

Així és com disfruta ella, Shakira i Burna Boy, al lideratge de la llista dels 43 setmanes consecutives liderant aquesta llista. Clar que amb l'empenta del Mundial tot és més fàcil, eh? Aquest és el Die Die, la cançó més escoltada a tot el món. Aquí als 40 és el número 1, però és que les plataformes de streaming és el tema més

i aquí, a la teva ràdio, en aquest dimecres, ja crec que és dimecres avui, eh? Ja dies que no sé quin dia vivim. Ara mateix, al teu costat, en aquest 22 de juliol, arriba Teddy Swims. Això es diu Mr. Know It All. Història nova, és una de les novetats de la setmana, als 40.

0: mi reina. Aquí está, sí, Manuel Turizo, un dels fenòmens. Per un pendejo no sé llorar, una de les cançons de més èxit de l'artista del seu últim treball. Mira, 3 minuts i arribarem a 2:15 de la tarda. Estem entrant a la recta final d'aquest matí. De seguida per aquí Ryan Castro, o també recuperarem en 2 minuts un tema de la CIA. Però ara és el moment de quedar-nos amb l'última de la Vico, que estarà amb nosaltres a la gira als 40 Summer Live la setmana vinent a Salou i a Cubelles. Això es diu Tiramisú.
1: El so més nou. Els 40.

0: tu. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els 40.cat. Connecta amb els 40. Èxits. Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Aquesta cançó que sona la nostra fórmula musical, però també els festivals que estem oferint aquest estiu 2026, com per exemple dissabte passat a Tossa de Mar amb Uri Mora i Adrià Soler dins els 40 On Tour. És La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. Què tal, com estàs? Benvinguda i benvinguda a bord en aquest 22 de juliol de...

0: en català, és el cas de Cara de Cul. La cançó de Naina i Jules, que ens acosta camí de dos quarts. Arriba també del més nou de Lola Indio, que és el batxatón de la L, juntament amb Lucho RK.
1: Tots els èxits. Estiu als 40.

0: Júlia, a través de l'Instagram, una de les nostres oients dels 40, em preguntava, escolta, Adrià, que fa molts dies que no poses a Karol G la de Si antes te hubiera conocido, ben si la pots fer sonar aquesta setmana. Doncs mira, aquí la tens. Acostant-se a camí de les 3 de la tarda, és una de les genialitats juntament amb el més nou de Daniela Blasco, que es diu Mentira.
1: Tots els èxits, tot l'estiu, als 40.

0: sala de Nin Moliner i sobretot dels nostres escenaris dels 40, en especial els 40 primavera. Pot bastar al nostre costat i atenció perquè les properes setmanes i mesos potser tenim a Nin Moliner en un altre escenari. Tota la informació en breu a través dels 40.cat. Mentrestant ens acostem camí de 3 quarts i ho fem amb, per exemple, cançons de Bad Bunny, també de Bizarrap i de Dianchi, però abans una de les clàssiques de Britney Spears. Ai!
1: Els 40, Adrià Ortega.

els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els40.cat. Es diu Els 40.

0: mirin.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

aquest és el nostre número de la setmana gràcies a les teves votacions. Ha del 40 al 1 per tercera setmana consecutiva. La cançó del Mundial de Futbol Masculí 2026, que, doncs, Shakira.

0: Descobríem el nostre company Sergi Sánchez, que en 40 es diu la millor gent del planeta, de la mà de Mamadou Sha, protagonista mateix dins la nostra fórmula musical. I ara, qui ens arriba és una de les artistes que va estar sobre de l'escenari celebrant la festa de la selecció espanyola de futbol masculí al Mundial 2026, perquè arriba ni més ni menys que superestrella la cançó d'Aitana.
1: Hola, soy Aitana.
2: Els 40.

0: fet viral l'actuació d'Anna Mena i Lola Índigo a la festa de la selecció d'Espanya de futbol masculí per la victòria al Mundial de Futbol 2026. Doncs bé, aquesta cançó la van cantar en directe. Es diu Patitoa, te la presento ara mateix aquí des dels 40. Escolta.
1: Els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Barcelona, 93.9.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo sonant aquí als 40. I és que és una d'aquelles cançons que t'enganxa al seu ritme i que potser et sona perquè vas a les Illes Canàries aquest estiu i podràs visitar la graciosa. En tot cas, que sempre sigui amb els èxits a tope. Així arrenquem aquesta tarda de dimecres on sonaran els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce o The Greatest de la CIA. Però abans, arriba el Teddy Swims amb el seu Mr. Noviol.
1: Els 40. Pau García.

I és que és un essencial d'aquest estiu. És el ventilador de Buhos i Banda Neon. És la cançó més important de la setmana aquí als 40 i si no van aquesta tarda de dimecres. I va, que estem animant una mica el dia i en res ho fem amb el Dani Martino, la Vico, però abans arriba el batxatón de la L, de la Lola Índico i el Lucho Ricard.

I si no ho sabies, és una cançó que va sorgir traient-se el carnet de conduir, que és on es van conèixer els dos artistes. I per això es diu El Bachatón de la L. Són aquí, als 40, a la ràdio dels èxits.

És el tiramisú de la Vico, un artista que va patar fa uns anys amb el seu Noche Entera i ho segueix patant amb temes com el que sonava aquí als 40. És candidat a entrar a llista. I ara, quan són quasi 4:45 de la tarda, arriba un artista que en el seu dia va aconseguir arribar a la primera posició de la llista dels 40. És la Rihanna amb el seu Diamonds.

als 40. Els 40, tots els èxits. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Una ràdio. 40. Tots els èxits. Els 40.

0: És la perla de la Rosalia, sonen aquí als 40. I en res, arribem al punt de les 5 de la tarda i ho farem de la mà de la Shakira i el Bernabéu amb el seu Dai Dai. També Mami de la Karol G i la Becky G, La Mitat de la Mitat, o també Tame Impala i Jenny amb el seu Dràcula. Tot això i més aquí, als 40, a la ràdio dels èxits. Abans, recuperem un clàssic de la Beyoncé. Es diu això, Halo.
1: Als 40, Pau García.

0: I atenció, perquè els 40 Summer Live torna aquest estiu amb dues cites imprescindibles. A Salou el 27 de juliol a les 10 de la nit al Passeig Jaume I i a Cubelles el 28 de juliol també a les 10 de la nit al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure dels concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico, De Paul i moltíssims més. Els 40 Summer Live, més informació a les xarxes socials i als 40.cat.
1: ¿Qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es. Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de... Costa Càlida, Región de Múrcia. Felicitat de la bona.
3: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
2: Barcelona, 93.9.

Així de bé sona el Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy. Sonen aquí als 40. És una cançó que jo crec que no faltarà el pròxim setembre en la seva residència europea que farà a Madrid. Farà un total de 12 concerts. Ja podria venir a Barcelona, eh? Així comencem aquesta nova hora on sonarà Mami de la Karol G, la Becky G, la meitat de la meitat dels La La Love You, o la que ja arriba per aquí. És la unió entre Tame Impala i Jenny. Això es diu Dràcula.

0: Sona Gina Stam, el seu Mua Mua Mua, una cançó que s'inclou en el seu darrer àlbum que es diu Gira Tot Igual Però Diferent. El van treure el passat mes d'abril i ho estan patant moltíssim amb els seus jingles. Abans també sonaven els La La Love You amb el seu La Mitat de la Mitat. És una cançó que fa referència al Mundial que acaba d'acabar i que ha guanyat la selecció espanyola. I ara arriba un artista que va guanyar, que va gaudir moltíssim el triomf.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I és que el dilluns ho van celebrar a Madrid amb artistes com el Vive Suecia, Art de Bogotà, Lana Mena, la Lola Índigo, també la que ja arriba per aquí. És l'Aitana amb el seu Superestrella, una cançó que va sonar a tope en aquella celebració. Ara són aquí als 40, a la ràdio dels èxits.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

És la Daniela Blasch amb el seu Mentira. És una de les artistes revelació d'aquest any 2026 i està girant amb els 40 Summer Live, la nostra gira d'estiu. Que, per cert, passarà per Catalunya dilluns i dimarts vinent. Serà Salou i a Cubelles, respectivament. I seran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico de Poli i moltíssims més. Ho tens als 40.cat.

0: tots els teus èxits. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els40.cat. Els teus artistes preferits sonen als 40.

0: Així de bé sona l'Eno Beginning del Joe. Amb ell arribem al punt de les 6 de la tarda. Jo m'acomiado. Arriba ja per aquí el Karin Herrero, que et continua punxant tots els èxits com La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, I Just Might del Bruno Mars o El Goto de la Shakira i el DL. Ens tornem a escoltar demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda aquí als 40. Acaba de disfrutar del dia. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi, mi.
0: Els 40, tots els èxits.

els40.cat, el web dels 40 en català. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
4: Los 40.
5: Alex Warren.
4: Todos los éxitos.
6: This town's lost its faith.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Cai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.